aquesta setmana. A la llista de Flashback. Let's go. El retorn de Miley ja sona a Flashback. Hem estrenat Bass Persuades.

0: I el número 1 de la llista és per Ana Mena i Lola Índigo. Revalida en el primer lloc amb Petit Oa.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback.

0: demana. Nosaltres t'escoltem.
1: Hola, Fitbat, bona tarda. Som la Pilar i en Sergi, de Granollers. En Sergi és el meu ofici.
2: Una excusa baratita, baratita.
1: I ara mateix ell no vol parlar, diu que li fa vergonya.
2: Vale, vale, vale.
1: Demanem la cançó d'Orellakis, si ens la podeu posar, us vagi bé. Bona tarda.
0: Feedback, de dilluns a divendres a les 4 de la tarda, amb Albert Planadevall i Cristina Càmera, a Flashback.
3: M'agrada Flashback.
0: La ràdio oficial dels èxits.

0: sola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Una ràdio.
2: Tots els èxits.
1: Flashback.

0: ho demana. Nosaltres t'escoltem.
1: Bona tarda, Flashback. Soc l'Àlex. Hola! Avui us diria que fiqueu la cançó de Fate of Opelia, que és una cançó que no coneixia gaire, però fiqueu cançons a la ràdio que desconeixia i són temes que estan molt bé, hòstia. Al final t'agraden.
0: Feedback, de dilluns a divendres a les 4 de la tarda amb Albert Planadevall i Cristina Càmera a Flashback.
2: Yo, what's up, guys? This is Michelle.
3: Hey, this is Ultra Nate.

Bop, bop.

0: Sent l'autèntic so Flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic, i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

J-Lo. Ya tú sabes, no hay más nada. It's a new generation.

0: t'ho demana. Nosaltres t'escoltem.
1: Hola, Flashback.
2: Hola!
1: Soc l'Aitor, soc de Donosti, però estic visquent a Barcelona i estic aprenent català.
2: Per favor, que por, per favor!
1: I un dels meus grups favorits és els Búhos. I us volia demanar si podeu posar Hem vingut a jugar.
0: Feedback, de dilluns a divendres a les 4 de la tarda, amb Albert Planadevall i Cristina Càmera, a Flashback.

0: Flashback. És el moment de sentir el so Flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
1: Torna al Fes Xic, el Festival Familiar d'Andorra.
2: De l'11 al 13 de setembre, 3 dies per gaudir en família amb música, teatre, circ, tallers, jocs i moltes sorpreses.
1: No et perdis 15 Son 15, Xiulant, el nou espectacle del Xiula i el Poni Menut.
2: Fes Xic, del 11 al 13 de setembre, Andorra la Vella. Tota la programació, andorralavella.ad.
3: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Andbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Andbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Andbank, el millor per al teu negoci.
4: Els llibres, el material i moltes coses més. Perquè l'assegurança escolar no sigui un problema, t'ho posem molt fàcil. Fes el tràmit 100% online a assegur.com. Són 5 minuts. Rebràs el certificat al moment i podràs descarregar-lo sempre que vulguis des de l'app. L'assegurança escolar amb Assegur. Ah, i el proper any no et preocupis per res. La renovació és automàtica. Contracta-la a assegur.com o trucant al 876-555.
5: Ràdio Flashback.
6: Flashback.
7: Ràdio Flashback Andorra.

0: Andorra 96.0. Flashback. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
1: Si sona Flashback, és un èxit.
0: Ràdio Flashback Andorra.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Sense pausa.

0: Sunday what?
1: Andorra
2: 96.0.
3: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
4: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
5: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
6: Tot està a punt. Estratègia, precisió, creativitat, treball en equip. I un únic objectiu, superar el repte. 13 de setembre, el pavelló Toni Martí d'Andorra la Vella serà l'escenari de la final nacional de la World Robot Olympiad 2026 a Andorra. Els millors equips d'Andorra i d'Espanya competiran en una jornada dedicada a la robòtica educativa, la innovació, la tecnologia i el talent jove. La competició comença. World Robot Olympiad 2026 a Andorra. Robots Meet Culture. 13 de setembre. Pavelló Toni Martí. Més informació a andorratelecom.com.
7: No cal córrer grans aventures per aconseguir un tresor, perquè qui té un amic, en té un. Sense anar més lluny. Si ets client de Segur, recomanar-nos als teus amics té premi. Un tresor. Com? T'hem enviat un codi. Reenvia'l a qualsevol dels teus amics. I si ens diu el codi al contractar la seva assegurança, 30 euros tant per a tu com per al teu amic. I és acumulable. Recorda, amb Assegur, qui té un amic, té un tresor. Si vols saber més, informa-te'n a assegur.com o trucant al 876-555.
1: Ràdio Flashback Andorra.
8: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
9: A més de gaudir del Bike Park i de totes les activitats que ofereix Palarinsal durant l'estiu, també val la pena tenir en compte els llocs on hi podem menjar. S'ofereix al Xiringuito de la Cauvella. És la terrassa del Xiringuito, l'espai perfecte amb una ubicació privilegiada per gaudir en família, en parella o de forma individual després d'una jornada intensa d'activitats. El Xiri disposa d'una àmplia terrassa on podreu assaborir diferents tipus d'entrepans, plats ràpids, mentre gaudiu dels dies assolellats amb vistes al Bike Wall. El Xiringuito està obert durant tots els dies d'aquest estiu amb horari des de les 11 del matí fins a les 4 de la tarda. S'hi accedeix fàcilment amb el telecabina de la Massana o, si no, directament a l'aparcament que hi ha a la zona. Es disposa també de serveis complementaris com el wifi. Podeu consultar la carta i fins i tot comprar el menú express del dia a través del lloc web palarinsal.com.
8: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
1: Ràdio Flashback Andorra. Només èxits.

0: entenc de Flashback, el signen Another 54 Ultra. Ritme de Talk to You a les 9 i 3 per obrir la primera hora d'èxits que compartim plegats avui divendres. Un dia marcat al calendari, un dia especial, Diada Nacional de Catalunya, família. Benvinguts i benvingudes a través de l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya per compartir plegats una bona estona de ràdio, clar que sí, aquest matí de divendres. Som-hi!
1: Amb Eudald Puig.
0: És un plaer, com sempre, acompanyar-vos a través de l'antena de Flashback amb cançons com aquestes. És el ritme d'Olivia Rodrigo. Vindran moltes més, però comencem amb ella. So de Drop Dead. Bon dia i bona diada.

0: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
1: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
2: Tot està a punt. Estratègia, precisió, creativitat, treball en equip. I un únic objectiu, superar el repte. 13 de setembre, el pavelló Toni Martí d'Andorra la Vella serà l'escenari de la final nacional de la World Robot Olympiad 2026 a Andorra. Els millors equips d'Andorra i d'Espanya competiran en una jornada dedicada a la robòtica educativa, la innovació, la tecnologia i el talent jove. La competició comença. World Robot Olympiad 2026 a Andorra. Robots Meet Culture. 13 de setembre. Pavelló Toni Martí. Més informació a andorratelecom.com.
3: El FESXIC, el Festival Familiar d'Andorra.
4: De l'11 al 13 de setembre, 3 dies per gaudir en família amb música, teatre, circ, tallers, jocs i moltes sorpreses.
3: No et perdis 15 són 15. Xiulant, el nou espectacle del Xiula i el Poni Menut.
4: FESXIC, del 11 al 13 de setembre, Andorra la Vella. Tota la programació a andorralavella.ad.
5: Hi ha clubs i hi ha el Club de Segur. És el club del client de Segur, el club que et permet gaudir de grans avantatges com promocions i descomptes en combustible, oci, esport, moda i molt més. Només per ser de Segur, ja formes part del club. Descarrega't l'app per accedir a la targeta virtual i aprofitar tots els avantatges dels comerços adherits. Amb Segur estaràs sempre ben cobert i podràs aprofitar moltes promocions i preus exclusius d'establiments del país. Informa't a segur.com o trucant al 876-555.
6: Ràdio Flashback Andorra.

Està tornant de les cançons d'aquest estiu del 26, que mica en mica, malgrat la calor, anem deixant enrere. Quevedo, Elvis Crespo, tots dos plegats des del Bifold, darrere des d'Estudi del Canari. Amb el so de la Graciosa, Quevedo, que ja el vam conèixer fa uns anys enrere, precisament presentant també... El seu Quédate, ben acompanyat de Bizarrap, signant aquest cop sí una de les cançons de l'estiu de fa unes quantes temporades. Vinga, som-hi, 5 minuts per sobre d'un quart de 10 d'aquest matí de divendres. Li posem el ritme de Bruno Mars a través de Flashback, amb el ritme d'I Just Might.

はい。

de voler agafar i tocar el dos, de marxar ben lluny. David Guetta a la producció i a la veu, dues baguarres com són David Swims i Toons and I. És el ritme de Gone, Gone, Gone. Vinga, som-hi, ens plantem a Terrassa amb Miqui Núñez, un dels habituals a l'antena de Flashback. La més nova es diu Un altre cop.

Doncs aquí les tenim a totes dues. Sana Mena, Lola Índigo, que també per segona setmana consecutiva encapçalen la llista de Flashback amb aquest ritme de Petit Toa. I hem deixat enrere ara mateix a les 9:38 minuts d'aquest divendres. Magnífic, estem convertint l'antena de Flashback. Time Impala de fons. Dràcula.

0: el so del britànic Miles Smith. L'hem descobert recentment a través de l'antena de Flashback i, evidentment, no ens podia agradar més. És el so de Stay If You Wanna Dance. Cada dia plegats cap al punt de les 10 d'aquest matí de divendres, dia 11 de setembre.
1: Amb Eudal Puig.
0: Que tancarem amb Axel Ingrosso i el seu Sunny Shining abans. Nil Moliner, me acuerdo de ti.

0: Va ser la pujada més forta a l'última edició de la llista de Flashback, que és el nostre bon amic amb aquesta baguarra. Teddy Swims, Mr. Now It All. Nou hora en marxa, família, en aquest divendres 11 de setembre del 26, Diada Nacional de Catalunya, compartint la Flashback
1: amb Eudald Puig.
0: De bona manera, com no podia ser d'una altra manera, evidentment, esclar. Som-hi, va, que li posem el ritme d'Àlex Warren per continuar aquest matí. Fever Dream a Flashback.

0: Ja és una cançó habitual a casa nostra en aquesta època de l'any, els Ficaflaues, que conviden a això. Que no s'acabi l'estiu, tu. 10 i 9 minuts d'aquest divendres. Som-hi, que Martini presenta el Tardeo de Flashback, el Tardeo doble per aquest cap de setmana. Això sí, dissabte de 7 a 9 es plantaran al Natura Village Castell Montgrí, acompanyats de la model internacional Neus Bermejo i també del cuiner i divulgador Arnau París. I diumenge, la segona edició d'aquest cap de setmana del Tardeo, seran a les Clarisses Hotel Boutique de Vic. Tindran la influencer gastronòmica Núria Domènech i el millor mestre xocolater del món, en Lluc Cruselles. I a més, a tot plegat, al centre del show, evidentment, l'Andreu Joanola. Si voleu anar de festa, si voleu anar de Tardeo, envieu un correu al tardeodeflashback@flashback.cat. Al tardeodeflashback@flashback.cat. Amb la col·laboració de Martini, Ametller Origen, Ètnia i Casa Cendra.
1: Andorra. 96.0.
2: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
3: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
2: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
4: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
5: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Andbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Andbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Andbank, el millor per al teu negoci.
1: La ràdio musical d'Andorra.
6: 96.0.

0: És el so Flashback.
1: Ràdio Flashback Andorra.
2: És el so més positiu del dial.
0: Positiu.
2: La Ràdio Flashback.
3: Jo escolto Ràdio Flashback.
2: Tot el dia. El so dels èxits.
0: Flashback.
4: I'm Taylor Swift and this is my single.

És Taylor Swift, una de les habituals a Flashback. Una de les més recents és del seu darrer disc d'estudi. És aquesta, The Fate of Ophelia. Atenció, perquè d'aquí una setmana, el divendres 18 de setembre, els companys del Matí i la Mare que la va parir seran en directe a El Nacional, al cor del vell mig de la ciutat de Barcelona. 4 restaurants i 4 barres sota un mateix sostre modernista on hi podrem trobar canelons de l'àvia, braves, mandonguilles amb samfanya, xuletón, paella, déu-n'hi-do, quina gana, eh? Si voleu venir, doncs escolta, podeu anar a veure com fan el Matí la Mare que va parir en directe. Si voleu anar-hi, apunteu-vos al formulari de la web de flashjack.cat i veniu a veure el programa i participeu en directe. I a més, tindreu un esmorzar de luxe amb tots els companys i companyes del Matí i la Mare que el va parir. No podem demanar absolutament res més. Veniu a gaudir del Nacional amb el Matí i la Mare que el va parir. 10 i 20 minuts, atenció, perquè arriba per aquí ara el més nou de Kelly Isaia. Només exits, Flashback. Artista Flashback també de cap a peus, amb origen nigerià, que està fincat aquí a casa nostra. Kelly Isaia, Flashback, ens presenta la més nova, es diu He perdut el nord.

No sabem pas si serà tan mítica com el Waka Waka del 2010, però Shakira i Burna Boy s'han ben lluït aquest estiu amb la cançó del Mundial al ritme de Dai Dai. Hem arribat amb ells dos al punt de 11:15 del matí d'aquest divendres, 11 de setembre. Diada Nacional de Catalunya, convertint-la a flashback amb tots els èxits, també ara, amb Joan Dausà i Mama Duixa, que tots dos s'ajunten per fer aquesta. Papi, posa-la al disc. Veus a les...

0: Van haver de parar un any la seva carrera musical perquè estaven obligats a fer el servei militar al seu país, a Corea del Sud. Ara, però, han tornat amb tota la força possible. Són els BTS, els cracs del K-pop, des del seu Arirang, el seu darrer disc d'estudi, que té el ritme de swing que deixem enrere, per escoltar Aitana Ocaña. No ens pot agradar més la seva música i tota una artista com és la catalana. A Flashback sona amb el ritme de superestrella.
1: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos. Mierda.

Tot plegat amb un minut per plantar-nos a 3:15 d'aquest matí. Ho farem de bona manera amb els tiets. El ritme de... Era això, Flashback.

Juan Magán. S'acompanya d'Omar Montes. Recuperant un èxit del reggaeton de casa nostra i de fa unes quantes temporades enrere. I ara la vi sona Flashback, recuperant aquest so més modern. Per escoltar el més nou de Miley Cyrus. Ara ja només Miley, eh? Només èxits amb Eudald Puig. Flashback. És el so, a veure si ho dic bé, Vas Persuades. Let's go.

Flashback. Són les 11. Flashback. És el moment de sentir el so Flashback. Flashback.

0: tant, si us acabeu de llevar com si no, o com si esteu aprofitant aquest pont llarg de la diada, de bona manera. És l'èxit de la setmana que ens acompanya per obrir una hora d'èxits. Another 54 Ultra. Tots dos plegats amb aquest ritme ben enèrgic. Talk to you. Una hora en marxa a les 11 i 3 minuts d'aquest divendres, 11 de setembre del 26, Diada Nacional de Catalunya, i us veiem des de Flashback, la ràdio musical de Catalunya, on si no, tu. Benvinguts i benvingudes, família. Què tal? Bon dia i bona diada. Només
1: èxits amb Eudald Puig.
0: Una hora que arrenquem ara mateix i que compartirem amb Charango, també amb els Catarres i els Amics de les Arts, entre molts altres artistes amb segell Flashback, però també amb l'Escatzai, amb el més nou. Es diu Animal.

0: El divendres 18 de setembre, just d'aquí una setmana, al matí, la mare que el va parir, serem en directe al Nacional, al cor de Barcelona. Quatre restaurants i quatre barres sota un mateix sostre modernista, on hi podrem trobar canelons de l'àvia, braves, mandonguilles amb samfaina, bistec, paella, déu-n'hi-do tu. I si voleu, podeu venir a veure com es fa al matí, la mare que el va parir, en directe des del Nacional. Si voleu anar-hi, molt fàcil, apunteu-vos al formulari de la web de flashback.cat, veniu a veure el programa, participeu en directe i, a més, tindreu un esmorzar de luxe amb els companys i companyes del matí, la mare que el va parir. Sona molt bé, oi que sí? Doncs ja ho sabeu, apuntar-se al formulari de la web. Veniu a gaudir del Nacional amb el matí i la mare que el va parir.
1: Andorra 96.0. El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
2: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
1: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
2: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
3: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
4: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
5: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
4: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
5: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
4: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
6: Andorra. Andorra. 96.0.

Pot semblar que diguin aneguet, en castellà petito, però en tot cas és per tu, estic tota disponible. Ana Mena, Lola Índigo, per segona setmana consecutiva al capdamunt de la llista de Flashback, amb aquest ritme petitoà. De seguida, Charango, des del 2017, Una lluna a l'aigua. Abans, Ariana Grande, quina gran. Hey, that I made you love me, a Flashback.

La Roser i en Bruno també volien treure el cap per l'antena de Flashback en dia com avui, divendres 11 de setembre del 26, Diada Nacional de Catalunya, per desitjar-nos bona diada, però també per cantar-nos aquest tros d'èxit. APT, APT. Camí cap a 11:45 del migdia. Vols una benzinera a prop i que, a més, tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Doncs el que busques és Meroil, les estacions de proximitat. A més, a Meroil tenen targetes amb descompte directe per estalviar. Tot plegat i molt més, només a les estacions Meroil. Vinga, va, que li posem el ritme de James Blunt, el més nou d'aquest artista. Taste Like Summer.

el concertàs que muntaran els del RAC per celebrar els seus 120 anys de trajectòria en Flashback, que és emissora oficial a finals d'any. Els Catarres, diumenge sense drama. Des d'Aigua Freda i Centelles, la banda més que consolidada a través de l'antena dels èxits. DJ Goja s'ajunta amb Jason Derulo i Melody, tots tres plegats fan aquest ritme. Mi Chico.

Quevedo, Elvis Crespo, tots dos des del Baifo amb aquest himne, amb aquestes cançons i referències a les Illes Canàries, ciutat i terra natal de Quevedo. Tots dos plegats amb el so de la Graciosa per canviar el registre. Sienna Spiro, Flashback, Die on this Hill.

0: Són les caçadores de dracs. Van crear un fenomen en la, petita, en la gran pantalla, en el cinema, les K-pop Demon Hunters. És aquest el ritme de Golden.
1: A Flashback, només èxits amb Eudald Puig.
0: Per seguir ara amb l'èxit més recent dels Amics de les Arts, uns vells coneguts a l'antena de Flashback, tornen a la càrrega de bona manera. Segurament t'estimo.

Flashback, i evidentment també d'aquest any i Billy Soul de tots dos plegats amb aquest Jamaican Bam Bam per obrir una hora d'èxits a través de l'antena de Flashback. Família, què tal, com va? Són les 12 i 3 minuts aquest

0: El Barça juga el Bada Barça de flashback. Aquesta temporada, de moment, el Barça compta amb els partits de la Lliga per victòries, 12 dels 12 punts possibles, i ja és l'únic equip de primera que ha guanyat tots els enfrontaments que ha disputat. Aquest cap de setmana, l'equip de Flick torna a València per enfrontar-se al Llevant. Per això, aquest diumenge, a 4:15 de la tarda, tenim una cita en flashback per escoltar en directe la retransmissió del Bada Barça, aquest Llevant-Barça. Viure el partit amb en Jordi Plans i, evidentment, tot l'equip del programa. Tot plegat, com sempre, amb el patrocini de la Xarxa Fort de Catalunya i d'Estrella Damm.
1: Andorra 96.0.
2: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
3: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
2: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
3: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
2: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
4: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla.
5: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
4: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
5: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
4: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
6: La veu d'una cançó pot ser brutal. El ritme demolidor. La seva melodia, de les que s'enganxen.
7: Volarem sobre la por.
6: Però si vol ser un èxit, només li fa falta un petit detall. Sonar a flashback.
8: I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu.
6: Un èxit no neix, es fa a flashback. Flashback, la fórmula dels èxits. Taylor Swift.

Aquest és Joe. Tot principi i tot final, tot el que se comença, s'acaba. End of beginning. A través de Flashback. Sopa de Cabra s'ha ajuntat amb el xef, amb el cuiner Jordi Roca. I tots desplegats han relacionat el mític far del sud. Sona a través de Flashback.

Teddy Swims, la Baguarra. Tot el seu talent desbordat a l'antena de Flashback amb aquesta que és la més nova. Mr. Now You're All, camí cap a dos quarts d'una del migdia, Justin Bieber. Una recuperada de fa unes quantes temporades enrere, això sí. Beauty and a Beat, Flashback.

La veu dolça de Sabrina Carpenter sona a través de Flashback amb aquesta, que és el ritme de Man Child. La deixem enrere per escoltar i engegar el ventilador amb la banda Neon i Búhos, tots dos a Flashback.

La colombiana Shakira s'ha unit amb Burna Boy, tots dos plegats per fer aquest ritme, l'himne del Mundial d'aquest 2026 que ja hem deixat enrere. És el so de Dai Dai a través de l'antena de Flashback, un minut per sobre, tres quarts d'una. D'aquest divendres 11 de setembre li posem el ritme d'Alex Warren a Flashback, la més nova, Fever Dream.

0: amics d'aquesta cançó que els va obrir les portes a l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya, compartint plegats aquest divendres 11 de setembre del 26, Diada Nacional. Vinga, va, que ens plantarem al punt de la una. Ho farem amb Kerry Méndez, Juan Magán, també Luc Reverquí, amb la versió d'aquest any del Rayos de Sol.
1: A Flashback, només exitjant Eudald Puig.

Anna Dori, 54 Ultra, signant durant tots aquests dies l'èxit de la setmana. Ens acompanya de bona manera una de les més mimades durant tots aquests dies l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya que ens acompanya. Avui que som divendres, 11 de setembre del 26, divendres de Diada Nacional. I us saludem des de Flashback.

0: Atenció, perquè Martini presenta el Tardeo de Flashback. Tardeo doble per aquest cap de setmana. Dissabte, de 7 a 9, es plantaran a la Natura Village Castell Montgrí, acompanyats de la model internacional Neus Bermejo i també del cuiner divulgador Arnau París. Mentre que diumenge seran a les Clarisses Hotel Boutique de Vic, tindran la influencer gastronòmica Núria Domènech i també el millor mestre xocolater del món, en Lluc Roselles. I tot plegat, capitanejat al centre del show amb l'Andreu Joanola. Si voleu anar-hi a la festa, al Tardeo de Flashback, envieu un correu a eltardeodeflashback@flashback.cat. Tot plegat amb la col·laboració de Martini, Ametller Origen, Ètnia i Casa Cendra.
1: Andorra 96.0.
2: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
3: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
4: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
5: 3w.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
4: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
5: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
6: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges prèmium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
7: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que hem de parar al dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
1: Andorra. 96.0.

És el ritme de Moving to the Sun, Imael Angel, Luke Hugel, tots dos amb aquest ritme. Quatre minuts per sobre d'un quart de dues d'aquest migdia de divendres. Si us falta camp, Bonària us el porta el vermut de Llucià Ferrer. Enguany Bonària porta el seu granet de sorra per fer el millor vermut directe des del camp al vermut de Flashback. I ho farà compartint el seu producte de primera qualitat i amb la food truck del Bonària Tour, on podreu aconseguir gratuït una hamburguesa ben autèntica amb productes directes del camp. Com podeu degustar la famosa hamburguesa de la Bonària Tour? Doncs és molt fàcil, teniu dues opcions, apuntar-vos al vermut de Llucià Ferrer o fer una compra de 10 euros a la botiga Bonària, que us indicarem cada setmana i aconseguireu un val per bescanviar-lo per una hamburguesa a la food truck de Bonària, aparcada a l'espai del vermut Flashback. Trobareu tota la informació a bonaria-tour.com. Bonària, patrocinador del vermut de Flashback.

Dauchi, Ritme d'en Xairi, a través de l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya. Camí cap a dos quarts de dues d'aquest divendres 11 de setembre del 26, Diada Nacional, a través de l'antena de Flashback, amb Cris de Sarandí.

0: Cançó d'aquelles dels Catarres que ens convida a viure la vida, a estar tranquils, a ser feliços amb els nostres, compartint els bons moments. Diumenge sense drama. Des de Cofreda i Centella són els Catarres més que veterans a la nostra antena. Aquí al davant,
1: tots els dies que vindran.
0: De seguida, Dua Lipa des del Regne Unit, una cançó que hem de recuperar unes quantes temporades enrere, el ritme de Break My Heart. Abans, però, el més nou de les Cat Sai, el ritme de Animal.

Són unes 700 persones, no gaires menys, les que viuen a La Graciosa, una de les illes que forma part de l'arxipèlag Chinijo, de Canàries, d'on és originari Quevedo i d'on ha fet un disc d'estudi, el seu El Baifo, on fa ple de referències a la seva terra natal. En aquest cas s'acompanya d'Elvis Crespo per signar aquest ritme flashback. 2 minuts per sobre 3 quarts d'1. Amb el ritme ara d'Olivia Dean. So easy to fall in love.

0: El darrer disc d'estudi d'Ed Sheeran es diu Play, i és el que fem sempre que l'escoltem. Marley Play, que comença a reproduir la seva música. Aquest és el so de Sapphire a Flashback.
1: A Flashback, només exitjant Eudald Puig.
0: Que passi el nostre bon amic Bruno Mars.

0: No volia perdre's la cita diària que té a Flashback Teddy Swims. Un cop més, evidentment, i nosaltres sempre li obrim els braços. Ritme de Mister Nou Irol a les 2:03 per obrir Nou Hora d'Èxits, l'última que compartim plegats avui divendres 11 de setembre del 26, Diada Nacional de Catalunya, un dia festiu i en el que la Ràdio Musical de Catalunya us estem aquí a l'altra banda acompanyant-vos, com no podia ser d'una altra manera. Arriba per aquí Nil Moliner. Només
1: éxits amb Eudald Puig.
0: És el ritme de Me Acuerdo de Ti.
2: Hola, hola, família, sóc el Nil Moliner i estàs a punt d'escoltar Me Acuerdo de Ti, perquè la cantis a ple pulmó amb la gent bonica.

0: El FESCHIC, el Festival Familiar d'Andorra.
1: De l'11 al 13 de setembre, 3 dies per gaudir en família amb música, teatre, circ, tallers, jocs i moltes sorpreses.
0: No et perdis 15 Son 15, Xiulant, el nou espectacle del Xiula i el Poni Menut.
1: FESCHIC, del 11 al 13 de setembre.

0: Sembra Andorra la Vella. Tota la programació andorralavella.d.
1: Les millors braves d'Andorra?
2: No vagis al Barra Mars.
1: Un bon bacallà al Pil Pil.
2: No el demanis al Barra Mars.
1: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
2: Oblida tant del Barra Mars.
1: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
3: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
1: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
4: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
5: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
4: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'Avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
6: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0.

com poques, de picar pedra per fer música, per treure el seu talent. Rosalía, la catalana més internacional, des del seu luxe, aquest és el ritme de la perla. Atenció, si us falta el camp, Bonària us el porta el vermut de Llucià Ferrer. Enguany, Bonària aporta el seu granet de sorra per fer el millor vermut directe del camp al vermut de Flashback. I, evidentment, ho farà compartint el seu producte de primeríssima qualitat i amb la Food Truck de Bonària Tour, on podreu aconseguir gratuïtament una hamburguesa ben autèntica amb productes directes del camp. Que com podeu degustar aquesta famosa hamburguesa del Bonària Tour? Doncs teniu dues opcions molt fàcils. Escolteu, apunteu-vos, per una banda, al vermut, o feu una compra de 10 euros a la botiga Bonària, que us indicarem cada setmana, i aconseguireu un val per bescanviar-lo per una hamburguesa a la Food Truck de Bonària, per cada l'espai del vermut de Flashback. Evidentment, trobareu tota la informació a bonaria-tour.com. Bonaria-tour.com. Bonària, patrocinador del vermut de Flashback. I vinga, va, moment ara per escoltar des de Terrassa el ritme de Miqui Núñez. És la més nova d'aquest artista. Un altre cop.

la meitat de la ràdio ens ha enganxat que aquesta cançó diu Salami Pan. A vegades sí que ho sembla que ho digui. Jugue li solto. Ja vai cam bam bam, Salami Pan. Una abraçada a l'Andreu Preses, clar que sí. I a mi cap a 2:45. D'aquest migdia de divendres, festiu, diada nacional, arriben els Time Impala de fons amb Dràcula.

Doncs això, que no s'acabi l'estiu. La calor sí que es pot anar acabant ja, eh? Són els Ficaflaues. Aquest estiu han anat fent una gira ben selecta, ben pendents de que treguin nova música aquí a Flashback, de ben seguir que... Sabent segur que els seguirem seguint la pista, com no podia ser d'una altra manera. Deixem enrere els davalls per escoltar el més nou d'Ariana Grande. Ens té ben enamorats amb tot el seu talent. És el ritme de Hate That I Made You Love Me a Flashback.

0: Shakira i Burna Boy, tots dos s'han ajuntat per fer aquest ritme. Dai, dai, el coneixem de sobres a l'antena de Flashback. Tres quarts clavats de tres d'aquest migdia de divendres. Flash i Ice Cream 30 ho fan tots dos amb el ritme de Dorayakis.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

Nicola. Apaga la llum que el meu DJ controla.

0: Dogma, una nova manera d'entendre les coses o de fer-nos-les creure, també. Una nova religió, New Religion, Bibi Rexha, està de tornada recuperant una melodia dels anys 80-90 de la dècada de l'alt segle passat. Signat per Faithless. Amb ella arriba al punt de les 3 de la tarda, cosa que vol dir que arriba per aquí l'Àlex Mata, que us acompanyarà fins al punt de les 9.
1: Amb Eudald Puig.
0: Abans, el més nou de Bruno Mars des del seu darrer disc d'estudi és el ritme de My Soul. Us deixo amb ell, també amb l'Àlex Mata. Un servidor torna demà a partir de les 2. Passeu una molt bona diada. Sincerament, cuideu-vos.

0: Sent l'autèntic so Flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: Així de bé sona l'èxit de la setmana de Flashback, Another 54 Ultra, amb Talk to You, quan són les 3 i 4 minuts de la tarda. Ens hi posem després de l'Eudald Puig, que se'n va a dinar, celebrar aquesta Diada Nacional. Nosaltres estarem plegats fins a les 9 del vespre. Per tant, per endavant, 6 hores de només èxits. Heu escollit el lloc correcte.
1: Amb Àlex Mata.
0: Si voleu èxits, esclar, si no, doncs canvieu de ràdio. Èxits com aquest de Joan Dausà i Mamaduixa. Papi, posa-la al disc. Veus a la

0: Bizarrap és el productor d'aquest èxit amb Daddy Yankee, la Music Sessions número 0. Aperol Spritz presenta el vermut de Llucià Ferrer. Aquest dissabte el vermut es planta a Tarragona, a la mítica plaça Corsini, davant del Mercat Municipal. Coneixerem els darrers projectes del presentador i creador de contingut David It's Me. A més, torna a la secció La Finestra Cultural, amb Pep Prieto i l'Òscar Nin, com sempre que farà el Destroyer. Per anar-hi de públic has d'enviar un correu electrònic a vermut@flashback.cat cada dissabte de 12 a 2 en directe a Flashback al vermut de Llucià Ferrer. Amb el suport de Bonària i la col·laboració de Perol Spritz, Frit Ràbic, L'Espanyola, Sal Aniol, Formatges Entremont, Galet Estries, Hey Dut i Can Duran.
1: Andorra 96.0.
2: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Andbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Andbank i et regalem 500 € cada any. Recorda, compte corrent.

0: fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En banc, el millor per al teu negoci.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
4: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
3: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
4: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
3: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
5: Arrenca el cap de setmana amb Ritme. Ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió, sessió, sessió, sessió. Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió Flashback. Sessió Flashback. Mesclada per Andreu Preses. Flashback. Ginestar. Les coses

0: Aquest tros d'èxit que comparteixen Ana Mena i Lola Índigo, Petitó, a sonar Flashback, quan passen 4 minuts d'un quart de 4 de la tarda. Aquest diumenge torna el Barça amb una nova jornada de la Lliga, un Barça que ha començat molt bé aquesta temporada, i és que portem 3 partits consecutius guanyant per 5 gols, l'últim aquesta setmana contra el Feyenoord. Feyenoord, més o menys. Aquest partit de Xavi que vam guanyar 5-1 al Camp Nou. Aquest diumenge toca contra el Llevant-Barça a un quart de 5 de la tarda, que podràs viure en directe al Bar de Barça de Flashback amb en Jordi Plans, el Víctor García, la Judit García i el Marc Llibre. Bar de Barça aquest diumenge, el Llevant-Barça a un quart de 5 de la tarda amb el patrocini d'Estrella Damm i la xarxa Fort de Catalunya.
1: Els èxits abans a Flashback.
0: Els èxits que no s'aturen a la Ràdio Musical de Catalunya. Comença ja a sonar la més nova de Ginestà i Nil Moliner. Preciosa aquesta, que es diu Amb qui estaràs.

És una de les institucions de la música dels 90, ultranater, posant-li veu a aquesta cançó de Hatzell que es diu Moving to the Sun i que sona a Flashback, només èxits. I ara des de casa per tot el país, els Amics de les Arts, amb Segurament t'estimo. No.

Fins no fa gaire, molta gent utilitzava la cançó Marry You de Maroon 5 per posar-li banda sonora als seus casaments. I ara, últimament, molta gent està començant a posar Where is my husband? On està el meu marit? Aquest èxit de rei que sona Flashback. I de fons, Alba Morena, amb aquesta versió d'un clàssic de la música en català com és El mar.

0: más sabrosa.
1: Que pedo Elvis Crespo en La Graciosa, La vida es más sabrosa. Tot i que nosaltres tampoc ens podem queixar, eh? En el nostre país, tocant el Mediterrani, estem la mar de bé i a més esteu connectats a la Ràdio Musical de Catalunya, immillorable som. Sona Beauty and the Beat, Justin Bieber, sou positiu per aquesta jornada festiva.

0: Ella no és guapa, ella és guapíssima. Són els Banda Neona Flashback, plantant-nos a les 4 amb Taylor Swift i Miley Cyrus.
1: Amb Àlex Mata.
0: Error meu ara mateix, perquè ja no es diu Miley Cyrus, ara es diu Miley. I la seva nova cançó es diu Vesper Suites. Let's go.

0: dies que vindran.
1: Els catarres amb diumenge sense drama o diada sense ganes.
2: Diada sense ganes, si jo sempre hi anava. Masses promeses, masses mentides i la manitalla a l'hora del vermut.
1: És la nova cançó dels companys del Matí la Mare que va parir, que podreu escoltar sencera entrant al seu perfil d'Instagram, @papariofficial, on parlen d'això, de que s'ha perdut una miqueta les ganes els darrers anys de celebrar la diada. Comencem una nova hora d'èxits en aquest dijous 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya.
3: Amb Àlex Mata.
1: Divendres 11 de setembre, no dijous. Compartim plegats aquesta jornada festiva amb artistes també de casa, com Aitana, que ho està petant amb el seu àlbum Cuarto Azul, i èxits com Superestrella.
4: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos.

0: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
1: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
0: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
1: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
0: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
2: Torna al Fes Xic, el festival familiar d'Andorra.
3: De l'11 al 13 de setembre, 3 dies per gaudir en família amb música, teatre, circ, tallers, jocs i moltes sorpreses.
2: No et perdis 15 són 15. Xiulant, el nou espectacle del Xiula i el Poni Menut.
3: Fes Xic, del 11 al 13 de setembre, Andorra la Vella. Tota la programació, andorralavella.d.
4: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros, sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
5: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
6: www.diamundialdelturisme.d. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
5: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
6: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç.

0: Cuidao, cuidao. Arriba Bad Bunny amb el seu àlbum David Tirar Más Fotos i èxits com Nueva York. És un quart tocat de 5 de la tarda. Arriba Gorra Neta. Debut a Flashback amb Marta.
1: Em desperta una companya perquè han vist una aranya.

Una de les grans cançons d'enguany, la cançó del Mundial, Shakira, Burna Boy amb Dai Dai. I enguany el RAC celebra el seu 120è aniversari i ho celebrarà el 23 de desembre al Palau Sant Jordi de Barcelona. Amb les actuacions en directe de Sopa de Cabra, els Catarres, Buhos i Ells.

Que alguien saque a bailar la morocha, tu. Lucra, flashback. Amb aquest castellà que, per sort, no locutem en castellà i ho fem en català. DJ Kovja, Jason Derulo i Melody, aquest és el ritme de Michiko, una de les últimes que ens arriba del nord-americà i que ja escoltes aquí a Flashback.

ja l'habitual ritme tranquil·let de Teddy Swims, aquest ritme pop, en aquest cas sona Mr. Know It All, a Flashback, i ens plantarem a 4:45 al ritme de You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, el títol de l'últim àlbum d'Olivia Rodrigo amb èxits com Drop Dead.

0: Ara per fi estem sols.
1: I així acaba Estrelles, la cançó amb la que debutava Max Navarro. L'artista de Premià de Mar que queda enrere a Flashback. D'aquí un 3 no res, una cançó que s'ha convertit ja en imprescindible de la trajectòria musical de Dua Lipa, que enguany fa 9 anys que la coneixem.
2: Amb Àlex Mata.
1: Recuperarem Don't Start Now, una cançó no del 2017, però de mitjans de la seva trajectòria. Sona després de Karol G i Bruno Mars, amb Still.

0: Flashback. És el moment de sentir el so Flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: Són les 5 de la tarda i 3 minuts d'aquesta jornada festiva, Diada Nacional de Catalunya, i a Flashback hem començat una nova hora d'èxits al ritme de Another i 54 Ultra amb Talk to You.
1: A Flashback, només èxits amb Àlex Mata.
0: Àlex Warren és el nord-americà amb Fever Dream a Flashback.

0: superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
1: GoBanning, ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
2: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
1: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. GoBanning, al servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
3: El Fes Xic, el Festival Familiar d'Andorra.
4: De l'11 al 13 de setembre, 3 dies per gaudir en família amb música, teatre, circ, tallers, jocs i moltes sorpreses.
3: No et perdis 15 són 15. Xiulant, el nou espectacle del Xiula i el Poni Menut.
4: Fes Xic, del 11 al 13 de setembre, Andorra la Vella. Tota la programació andorralavella.ad.
5: La ràdio musical d'Andorra.
6: 96.0.

0: nacional.
1: El millor dels millors, només a Flashback. Ràdio Flashback. Andorra, 96.0. Ràdio Flashback Andorra, a les xarxes socials. Facebook i Instagram. Flash Andorra.

0: sabrosa.
1: Aquesta setmana, almenys meteorològicament, sembla que hem deixat una mica enrere l'estiu, aquelles temperatures tan xafogoses, però sempre que escoltem la graciosa de Quevedo i Elvis Crespo ens portarà els bons records de l'estiu del 2026. Èxit que queda enrere Flashback i, de fons, sona el debut de Kelly i Saya, amb He perdut el nord.

Una de les cançons importants que ens ha estat acompanyant aquest estiu al Vaparitour Jamaican Bam Bam de Hajeli Solto, un Vaparitour que ja ha arribat al seu final enguany i que l'estiu que ve tornarà, i si no hi heu anat encara, doncs tindreu la vostra oportunitat per dir que jo ho vaig viure. Més èxits a Flashback. Perduts tu i jo és Coram.

És la producció de David Guetta amb el bo d'en Teddy Swims i Tones and I. Gone, gone, gone. Només èxits. Flashback. I els èxits no s'aturen en aquesta diada Flashback. Taylor Swift ja sona I Knew It, I Knew You.

Patitoa, contando los centímetros que estoy de tu boca, ja poc parlar i més actuar, aquesta història que expliquen Anna Mena i Lola Índigo a Flashback. Cançó que ara mateix és el número de la llista i que aquest diumenge amb en Jordi Quadres descobrirem si repeteixen per tercera setmana el lideratge. De fons sona Dràcula, Tame Impala amb la Jenny de les Blackpink.

0: Stay If You Wanna Dance, Miles Smith a Flashback.
1: A Flashback, només exitja Àlex Mata.
0: El Sopa de Cabra hi seran a la festa dels 120 anys del RAC al Palau Sant Jordi de Barcelona el 23 de desembre. Els escoltem amb el Far del Sud.

0: Ale, ale, let's go. Dai, dai, Shakira i Barna Boy a Flashback. Són les 6 i 3 minuts, per tant, hem començat una nova hora d'èxits a Flashback. I avui més que mai esteu al lloc correcte, a la Ràdio Musical de Catalunya, per repassar aquest divendres de Diada.
1: Amb Àlex Mata. Flashback.
0: Amb artistes referents de la música del nostre país, com són els Amics de les Arts, que tornen a casa seva a Flashback amb Segurament t'estimo.
2: No crec en l'amor, però hi ha temporades que entro en un estat bastant curiós.

0: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
1: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
2: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
1: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
3: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
4: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
3: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
4: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
3: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns. Andorra. 96.0.

0: Adéu.
1: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
2: M'agrada Flashback.
1: La ràdio oficial dels èxits.

0: matat Xinxan.
1: Els Figaflaues a Flashback amb la fresca. Aquesta setmana ha plogut un dia i la que s'ha muntat tu. Que si hi hauria inundacions, que no enviar és alert, no enviar és alert. En fi, som un país que no pot viure sense els rayos de sol. Henry Méndez, Juan Magán i Lou Gra, Flashback.

0: Vindran.
1: Diumenge sense drama, són els Catarres a Flashback i un dels vídeos virals de la setmana és Aitana parlant en català a l'últim concert que va fer al Palau Sant Jordi de Barcelona.
2: Estava parlant aquests dies amb les meves amigues i els hi vaig dir: mira, vull que em parleu català, perquè és veritat que ells amb mi no parlen català.
1: Podreu escoltar aquest discurs sencer al nostre perfil d'Instagram, @flashbackoficial, però en fi, ens alimentem a base d'engrunes, tu.
3: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos. Mierda.

una mica de rock and roll de la mà de l'italià Damiano David a Flashback amb Born with a Broken Heart. Quan són 2:15 de 7 de la tarda, Beauty and a Beat és el so positiu per aquest dijous de Justin Bieber a Flashback.

0: una cançó força curiosa perquè la cançó original, la base d'aquesta cançó està creada per intel·ligència artificial. Aleshores, Hagel, el francès productor, va reproduir-la. Fins que va sonar d'aquesta manera, Moving to the Sun, amb la veu de ni més ni menys que Ultranaté. Apaga la luz, estem activaos. Dora Yakis, Flashy, Scream i 31 Fama Flashback.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Nicola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Flashback.
2: La ràdio dels números 1.

0: Nil Moliner a Flashback amb Tu Cuerpo en Braille.
1: A Flashback, només exige Àlex Mata.
0: Camí a les 7 de la tarda amb Beyoncé i Miki Núñez amb Un Altre Cop.

0: Viu l'autèntic so Flashback.
1: Només èxit.
2: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: d'aquelles cançons que et visualitzes en un vespreig traient els passos prohibits al ritme de Another 54 Ultra amb Talk to You, que a més és l'èxit de la setmana de Flashback. És a dir, una de les cançons més importants de la ràdio musical de Catalunya. Són les 7 i gairebé 4 minuts d'aquest dijous 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, que estem passant plegats amb èxits. Què millor que això?
1: Amb Àlex Mata.
0: Divendres 11 de setembre, no dijous. Èxits com aquest de Bruno Mars, I Just Might. Bona tarda.

0: activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
1: Palarinsal Gran Valira Resorts, l'estació situada a la parròquia de la Massana, continua sent aquest estiu un dels grans centres neuràlgics del ciclisme de muntanya als Pirineus, amb noves incorporacions al Bike Park i un calendari esportiu internacional de primer nivell. Entre les novetats d'aquest estiu destaca la nova pista Blavet, una pista de nivell blau que completa la gran oferta de circuits del Bike Park, un dels més prestigiosos del món amb els seus més de 60 quilòmetres de circuits. A més, s'ha fet una adaptació de la pista Comensal inferior per tal de millorar encara més el traçat que arriba fins al poble de la Massana. En trobareu detalls al web palarinsal.com.
0: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
2: Ràdio Flashback.
3: Flashback.
4: Ràdio Flashback Andorra. Andorra 96.0.
2: Radio Flashback.
5: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
6: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
7: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
6: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
7: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
6: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
8: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
9: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
8: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval. Amb...

0: concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
1: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
2: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
3: Andorra. 96.0. It's like...

0: Petito A és l'exitosa col·laboració d'Anna Mena i Lola Índigo que sonen aquesta tarda a Flashback Només Èxits. La vam conèixer com Hannah Montana, després es va anomenar Miley Cyrus.
1: Els èxits abans a Flashback.
0: I ara abandona el seu cognom i és simplement Miley. És la nova era de la nord-americana amb cançons com Vesper Suites, que ja sona Flashback. Let's go.

0: gràcies a la vida más sabrosa.
1: És escoltar el Baifo, l'últim àlbum de Quevedo, i tenir unes ganes immenses de visitar les Illes Canàries. La Graciosa. També la podríem anar a visitar, aquesta col·laboració que té amb Elvis Crespo a Flashback. I ja sona el ventilador, Banda Neon i Búhos. Yeah.

De ben segur que més d'un i d'una li porta bons records, li desbloqueja moments escoltar aquesta cançó. Ayer la vi bailando por ahí, Juan Magán i Omar Montes a Flashback. Canviem totalment de registre ara amb el piano de Sienna Spiro. Això és Die on This Hill.

Hageli Solto a Flashback amb Jamaican Bam Bam. I si ara us dic, Julieta, se t'ha mullat la samarreta, qui arriba? Només exits. Flashback. Doncs Joan Dausà, acompanyat de Mamaduixa, amb Papi, posa-la al disc. Veus a la...

0: Per desgràcia, sembla que meteorològicament estem ja abandonant l'estiu. Amb aquesta important baixada de temperatures que ha fet aquesta setmana, i serà més complicat posar-nos a nedar a la platja, com diuen els BTS, swim, swim, aquest èxit que queda enrere a Flashback.
1: Amb Àlex Mata.
0: 5 minuts per les 8 del vespre, aquest és el debut de Chris de Sarandi amb Good Old Days.

0: al ritme de Shakira i Burna Boy amb Dai Dai a Flashback. Comencem aquest vespre de divendres. Un divendres especial perquè estem celebrant la Diada Nacional de Catalunya i ho estem fent al ritme d'èxits de la Ràdio Musical de Catalunya. Encara ens queda per endavant una hora plegats.
1: Amb Àlex Mata.
0: I la segona cançó que sonarà aquesta hora és del grup K-pop Katzai. Això és Animal.

Una cançó que mai recomanaríem que cantessis si vas a un karaoke. Golden. Aquesta potència vocal de K-pop Demon Hunters a Flashback. I un altre artista també amb una veu molt reconeixible és Bruno Mars. Sona Mon My Soul.

el debut i també de moment One Hit Wonder de Joe amb Mend of Beginning. Els èxits no s'aturen a Flashback. Nil Moliner, això és Me Acuerdo de Ti.

0: dies que vindran.
1: Diumenge sense drama i també segurament cap de setmana llarg sense drama, que de ben segur que molts i moltes esteu aprofitant. Són els Catarres a Flashback.
2: Els èxits abans a Flashback.
1: I així sona la més nova d'Olivia Dean. Això és So Easy to Fall in Love a Flashback.

Sembla que el ritme ha agafat ara mateix les regnes de l'antena de Flashback, perquè per un costat teníem a Hagel amb aquest Moving to the Sun, i per l'altre de fons el remix de Big Charlie del Tututuru dels Sinderland.

0: Després d'anys de silenci, Ariana Grande ha tornat per la porta gran amb cançons com Hey, That I Made You Love Me.
1: Els èxits abans a Flashback.
0: Us en recordeu d'una cançó que deia You are beautiful, it's true? És un èxit de James Blunt de l'any 2005, artista que torna a sonar a Flashback. A ple 2026, 21 anys després, amb això que es diu Tastes Like Summer.

0: Tame Impala a Flashback amb Dràcula.
1: A Flashback només exitja Àlex Mata.
0: I aquí un servidor que marxa. Acabeu de gaudir d'aquestes poques hores que queden de la Diada Nacional de Catalunya i ens tornem a escoltar demà a les 9 del matí. Apa, bona nit.

0: Nicola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: La ràdio dels números 1.

0: gràcies a la vida més sabrosa.
1: Flashback.
2: El so dels èxits.

0: mare que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Vaig anar a veure l'altre dia la pel·li que estava a l'Andrau. I no us enganyo. 7 trailers.
2: A prop de
3: Manada, eh? Clar. Les pel·lícules espanyoles pone con l'ajuda del Ministeri de no sé què, sí, con l'ajuda de Canal Plus, con l'ajuda de la carnicería de no sé quantos.
1: Fins que no comença la pel·li...
3: En los Estados Unidos simplemente hay un león. Y empieza la jodida pel·lícula. Y si es Dolby, sale el león y lo del Dolby.
0: Ja està. El matí, la mare que el va parir. Només a Flashback, amb Carles Pérez.
4: Hola, Flashback, aquí Rosalía. Un besito per tots vosaltres i gràcies per posar sempre la meva música, que em fa molt feliç. Us agraeixo molt. Un bató.

0: entra al top 10 de la llista. Talk to you. I el número 1 de la llista és per Ana Mena i Lola Índigo. Revalida en el primer lloc amb Petito A.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback.

De petit tenies por de la nit i ara t'encanta. Si veies un monstre t'espantava, ara el segueixes. És el que passa quan escoltes. Sessió Flashback, mesclada per Andreu Preses.

no et veus amb cor d'aguantar tant de ritme, vés a dormir. Per a la resta, sessió Flashback. Let's go. Turn the lights down.

Operació Flashback, mesclada per Andreu Preses.